feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes.

0: amb 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.

Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen. Radio
3: Marina. L'agenda de Ràdio Marina.
4: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Bon dia i bon diumenge. Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes. Continuen aquest diumenge les activitats de la nova edició del Blandai Ciutat Romana, amb recreacions històriques i la sisena Fira Romana. També tenim l'exposició Nudibranquis, alquímia de color d'Anna Roser, que es pot visitar fins al 29 de setembre a la Casa Saladrigues. A Lloret encara hi ha activitats de la Setmana de la Mobilitat, amb concerts aquest diumenge. També aquest diumenge la pedalada popular i el dia sense cotxes. I també a Lloret tenim encara aquest diumenge les finals de l'Skateboard Series a la platja de Lloret davant del monument a la Sardana. A Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica La cuina del cim i tomba fins al 4 d'octubre. I també destaquem a Palafolls fins al divendres 2 d'octubre el cicle de concerts Cicle Clàssica a Sant Genís, a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. Acabarem a Fogars de la Selva, avui diumenge al Museu de la Pagesia, tallers i jocs tradicionals per tota la família.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Sí.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Cim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any, amb tu. Més informació a visittossa.com.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: En cap de setmana parlem d'estrenes. El director Xavi Puebla estrena Femení Singular, una pel·lícula protagonitzada per Nora Navas i Vico Escorcia, que arriba a la gran pantalla. El film escenifica el xoc entre la possibilitat d'enfrontar la maternitat d'una dona de la burgesia catalana i la d'una migrant invisibilitzada. Segons el seu director, Xavi Puebla contrasta les dues protagonistes són com la nit i el dia. Una altra proposta catalana és Tanit, de Pep Garrido, un drama fantàstic que adapta una de les novel·les juvenils més cèlebres de la literatura catalana, el relat homònim de Núria Albó, Premi Vaixell de Vapor 1984. En l'adaptació, el cinema aborda amb més profunditat el dol perinatal. Tot i que no és la qüestió central de la pel·lícula, plantejar-ho permetrà parlar-ne entre els infants i els seus pares. Però aquesta setmana arriben també els films Coyote versus Acme i La Zona Gris i Resident Evil.
1: Atrapar correcaminos, patines, cohete marca Acme.
2: ¿Qué hay de nuevo, viejo?
0: En la primera, l'univers dels Looney Tunes es planteja una vegada més l'eterna persecució del Coyote sobre el correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme. En una altra ordre de coses, En la Zona Gris de Guy Ritchie és un thriller d'espionatge que se centra en un equip encobert d'agents d'èlit que viu a l'ombra, tan còmode manejant el poder i la influència com les armes automàtiques i els explosius de gran potència.
3: Todo lo que ha pasado en este pueblo ha ocurrido en cuestión de horas. No tienes ni idea de dónde te has metido.
4: Vale, entonces, ¿a dónde lo llevo?
5: Al hospital de Raccoon City.
4: Ei, t'han convidat.
0: El director de Weapons és l'encarregat d'una nova entrega de Resident Evil. Una pel·lícula reinventada, nova, on el missatger mèdic Brian es veu immers en una cursa d'acció trepidant per la supervivència. El caos esclata al seu voltant i els zombis també hi són presents. Hi ha espai també per al drama familiar sobre els secrets, les ferides i els vincles entre pares i fills. És la pel·lícula dirigida per Pablo Trapero, Sus Hijos. I aquesta setmana les plataformes Acadèmia Minerva i La Muñeca a Netflix. Una sèrie dramàtica juvenil ambientada en una acadèmia militar de Nàpols. Mentre que, veu Max, aquesta setmana tenim la nova sèrie original Youth, una producció que narra la recerca del sexe i l'amor d'una dona divorciada de 50 anys que intenta refer la seva vida sentimental. A Movistar Plus tindràs l'oportunitat de veure la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, i la sisena temporada de Slow Horses a Apple TV, una nova entrega que torna a comptar amb Gary Oldman al capdavant d'un repartiment coral ple de cares conegudes. Disney Plus estrena aquesta setmana City of Blood, una sèrie ambientada en un Berlín futurista dividit entre uns pocs privilegiats que viuen sota una cúpula climatitzada. Acabarem aquesta setmana filmint que estrena la segona temporada de la comèdia Suck Brave Girls, una de les sèries estrella de la BBC, esbojarrada i irreverent, que segueix la vida de dues germanes, la Josie i la Dilly. Abans de tancar, però, la nostra felicitació a Javier Calvo i Javier Ambrosi per la seva darrera pel·lícula, una pel·lícula que competia davant dels Oscars, al costat de Los Domingos, de Alauda, Ruiz de Arzúa i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen. La Bola Negra ha estat, doncs, la pel·lícula triada per Espanya per competir a la propera edició dels Oscars. La Bola Negra és una fantasia històrica al voltant de la Guerra Civil, la figura de Federico García Lorca, una pel·lícula que reivindica la memòria històrica i la llibertat sexual, que arriba, com va passar amb Cirà de l'any passat, amb l'empenta d'un bon premi a la millor direcció a Cannes. Amb els Javis i la seva Bola Negra, ens quedem avui. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.

0: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Marta, demà pàdel a les 5.
3: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
2: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
4: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vital Dent Blanes.

0: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb les burgers de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
6: Aquesta setmana ens centrem amb les...
7: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
8: Moltes coses. L'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
9: Moltes coses.
10: Mira, mira, escolta, escolta.
7: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
10: Vegada, no, l'última vegada fa 18 anys.
7: 18 anys!
11: Moltes coses.
7: Catalunya escriu el lidera les sol·licituds de residència i
12: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar
13: és
12: a votar.
13: És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
7: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
14: Hola, sóc la Lilipa. Comencem a jugar!
15: Oh, un altre cop l'extinció, no?
4: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys després d'una persecució que va començar a Blanes i va acabar a Palafolls. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda, quan una patrulla de la policia local de Blanes va veure com el conductor accelerava i fugia. Han detectat els agents.
2: En una enquesta amb més de 160.000 lectors, la revista de música New Musical Express va nomenar John Lennon com la icona definitiva del rock. No està gens malament triat. Atenció a qui va quedar en segon lloc. Doncs va quedar l'ex-líder d'Oasis, Liam Gallagher, que va quedar en segon lloc, seguit per David Bowie. Totalment injust, de veritat. I posteriorment, perdoneu-me, fans d'Oasis, però...
1: Alerta per pluja extrema al Mediterrani. Els experts alerten de l'arribada d'episodis de pluja extrema a partir de la setmana que ve i a l'octubre a la Mediterrània, a causa de l'alta temperatura del mar.
2: Ara no sé si va ser Zapatero o si va ser el de les xuxes.
1: No, va ser Zapatero.
2: Va ser Zapatero, que cadascú tenia la seva, eh?
1: Sí, que deia que un cafè valia, què, 60 cèntims?
2: Sí,
1: no sé què.
2: Sí, clar, i després va haver de rectificar, no, claro, en la Moncloa, claro, en la cafeteria de la Moncloa, clar. Això va ser molt bo, perquè li van dir, xato, surt
1: no
2: al carrer i demanes
1: real.
2: Un cafè.
3: L'univers dels Looney Tunes es planteja una vegada més l'eterna persecució del Coyote sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
4: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
5: ¿Y qué hay de nuevo, viejo?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: No em vull saber. Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la Festa Major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els Diets, els Catarres, Banda Neon, Diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa Major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
2: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Bon dia i bon diumenge. Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes continuen aquest diumenge les activitats de la nova edició del Blandai Ciutat Romana, amb recreacions històriques i la sisena Fira Romana. També tenim l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser, que es pot visitar fins al 29 de setembre a la Casa Saladrigues. A Lloret encara hi ha activitats de la Setmana de la Mobilitat, amb concerts aquest diumenge. També aquest diumenge la pedalada popular i el dia sense cotxes. I també a Lloret tenim encara aquest diumenge les finals de l'Skateboard Series a la platja de Lloret davant del Monument a la Sardana. A Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica La Cuina del Cim i Tomba fins al 4 d'octubre. I també destaquem a Palafolls fins al divendres 2 d'octubre el cicle de concerts Cicle Clàssica a Sant Genís, a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. Acabarem a Fogars de la Selva, avui diumenge, al Museu de la Pagesia, tallers i jocs tradicionals per tota la família.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Sí.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
0: Va, vinga, selfie.
4: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
5: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
6: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys després d'una persecució que va començar a Blanes i va acabar a Palafolls. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda, quan una patrulla de la policia local de Blanes va veure com el conductor accelerava i fugia. Han detectat els agents.
2: En una enquesta més de 160.000 lectors, la revista de música New Musical Express va nomenar John Lennon com la icona definitiva del rock. No està gens malament triat. Atenció a qui va quedar en segon lloc. Doncs va quedar l'ex-líder d'Oasis, Liam Gallagher, que va quedar en segon lloc, seguit per David Bowie. Totalment injust, de veritat. I posteriorment, perdoneu-me, fans d'Oasis, però...
1: Alerta per pluja extrema al Mediterrani. Els experts alerten de l'arribada d'episodis de pluja extrema a partir de la setmana que ve i a l'octubre a la Mediterrània a causa de l'alta temperatura del mar.
2: Ara no sé si va ser Zapatero o si va ser el de les xuxes.
1: No, va ser Zapatero.
2: Va ser Zapatero, és que cadascú tenia la seva, eh?
1: Sí, que deia que un cafè valia, què, 60 cèntims?
2: Sí,
1: no sé què.
2: Sí, clar, i després va haver de rectificar, no, claro, en la Moncloa, claro, en la cafeteria de la Moncloa, clar. Això va ser molt bo, perquè li van dir, xato, surt
1: no
2: al carrer i demanes
1: real.
2: Un cafè.
3: L'univers dels Looney Tunes es planteja una vegada més l'eterna persecució del Coyote sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar l'empresa Acme.
4: Atrapar Correcaminos. Patines cohete marca Acme.
5: ¿Y qué hay de nuevo, viejo?
0: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar. Ràdio
4: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Tornem a activar la cançó de la setmana després de les vacances de l'estiu. Protagonistes, himnes dels 80 del pop espanyol, representants de la generació X. En proposaven 3, La fuerza del destino de Mecano, que ha quedat en tercera posició amb un 22%, Les 100 gaviotes, de Duncan Du amb un 32%, i la tercera proposta i guanyadora, Aquest lobo hombre en París, el mític èxit de La Unión amb un 46%. La Unió, una banda superestrella formada l'any 82 amb la veu inconfusible de Rafa Sánchez, publicava l'any 1984 l'àlbum Mil Siluetes. Un àlbum que, entre d'altres èxits, incluïa aquest Lobo Hombre en París, una metàfora profunda sobre la soledat, basada en un conte original de Boris Vian, una història sobre el mite tradicional de la licantropia, que va aconseguir ser número 1 de vendes durant 9 setmanes consecutives i un disc d'or a Espanya. Aquest Lobo Hombre de la Unión va ser classificat per la revista Rolling Stone en el número 61 de les 200 millors cançons del pop rock espanyol. I després de l'estiu i gràcies al 46% dels teus vots, passa a ser la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Nuevo hombre en París, a la Unión. Gràcies al 46% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb l'esbúrguer de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
3: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
4: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.

Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera.

0: La confiança és l'excel·lència.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys després d'una persecució que va començar a Blanes i va acabar a Palafolls. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda, quan una patrulla de la policia local de Blanes va veure com el conductor accelerava i fugia. Han detectat els agents.
2: En una enquesta més de 160.000 lectors, la revista de música New Musical Express va nomenar John Lennon com la icona definitiva del rock. No està gens malament triat. Atenció a qui va quedar en segon lloc. Doncs va quedar l'ex-líder d'Oasis, Liam Gallagher, que va quedar en segon lloc, seguit per David Bowie. Totalment injust, de veritat. I posteriorment, perdoneu-me, fans d'Oasis, però...
1: Alerta per pluja extrema al Mediterrani. Els experts alerten de l'arribada d'episodis de pluja extrema a partir de la setmana que ve i a l'octubre a la Mediterrània a causa de l'alta temperatura del mar.
2: Ara no sé si va ser Zapatero o si va ser el de les xuxes.
1: No, va ser Zapatero.
2: Va ser Zapatero, és que cadascú tenia la seva, eh?
1: Sí, que deia que un cafè valia, què, 60 cèntims?
2: Sí, no sé què. Sí, clar, i després va haver de rectificar, no, claro, en la Moncloa, claro, en la cafeteria de la Moncloa, clar. Això va ser,
1: Èpic.
2: Va ser molt bo,
1: ser
2: perquè
1: èpic.
2: Li van dir, xato, surt no al carrer i demanes
1: real.
2: Un cafè.
3: L'univers a tals Looney Tunes es planteja una vegada més l'eterna persecució del Coyote sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
4: Atrapar Correcaminos. Patines cohete marca Acme.
5: ¿Y qué hay de nuevo, viejo?
0: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

0: Marta, demà pàdel a les 5.
1: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
0: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dent.
2: A la salut bucodental, un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent. Blanes.
4: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
5: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla.

0: quilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
4: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
5: L'has portat al dentista?
4: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
5: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
6: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Hola, Gala.
4: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
3: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

0: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
1: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
2: I quina sort tenir el Maresme.
1: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
2: Ja et vull tenir el meu cos.
1: Fira de Calella i l'Alt Maresme.
2: Quina sort tenir el Maresme.
1: Tota la programació a firadecalella.cat.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: La línia RG1 de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
5: Aquesta setmana ens centrem amb les...
1: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
6: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
5: Moltes coses.
7: Mira, mira, escolta, escolta.
1: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15
7: l'última
1: anys?
7: Vegada, no, l'última vegada fa 18 anys.
1: 18 anys!
5: Moltes coses.
1: Catalunya escriu al lidera les sol·licituds de residència.
8: Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar
9: a votar. És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
1: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
10: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
11: Oh, oh, un altre cop l'extinció, no?
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3.
2: Come on, baby girl, baby girl.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Et busco i t'aviso.
3: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina. Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Cavita el dent.
1: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de

0: quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: En cap de setmana parlem d'estrenes. El director Xavi Puebla estrena Femení Singular, una pel·lícula protagonitzada per Nora Navas i Vico Escorcia, que arriba a la gran pantalla. El film escenifica el xoc entre la possibilitat d'enfrontar la maternitat d'una dona de la burgesia catalana i la d'una migrant invisibilitzada. Segons el seu director, Xavi Puebla contrasta les dues protagonistes són com la nit i el dia. Una altra proposta catalana és Tanit, de Pep Garrido, un drama fantàstic que adapta una de les novel·les juvenils més cèlebres de la literatura catalana, el relat homònim de Núria Albó, Premi Vaixell de Vapor 1984. En l'adaptació, el cinema aborda amb més profunditat el dol perinatal. Tot i que no és la qüestió central de la pel·lícula, plantejar-ho permetrà parlar-ne entre els infants i els seus pares. Però aquesta setmana arriben també els films Coyote versus Acme i La Zona Gris i Resident Evil.
1: Atrapar correcaminos, patines, cohete marca Acme.
2: ¿Qué hay de nuevo, viejo?
0: En la primera, l'univers dels Looney Tunes es planteja una vegada més l'eterna persecució del Coyote sobre el correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme. En un altre ordre de coses, En la Zona Gris de Guy Ritchie és un thriller d'espionatge que se centra en un equip encobert d'agents d'èlit que viu a l'ombra, tan còmode manejant el poder i la influència com les armes automàtiques i els explosius de gran potència.
3: Todo lo que ha pasado en este pueblo ha ocurrido en cuestión de horas. No tienes ni idea de dónde te has metido.
4: Vale, entonces, ¿a dónde lo llevo?
5: Al hospital de Raccoon City.
4: Ei, t'han comido.
0: El director de Weapons és l'encarregat d'una nova entrega de Resident Evil. Una pel·lícula reinventada, nova, on el missatger mèdic Brian es veu immers en una cursa d'acció trepidant per la supervivència. El caos esclata al seu voltant i els zombis també hi són presents. Hi ha espai també per al drama familiar sobre els secrets, les ferides i els vincles entre pares i fills. És la pel·lícula dirigida per Pablo Trapero, Sus Hijos. I aquesta setmana les plataformes Acadèmia Minerva i La Muñeca a Netflix. Una sèrie dramàtica juvenil ambientada en una acadèmia militar de Nàpols. Mentre que, veu Max, aquesta setmana tenim la nova sèrie original Youth, una producció que narra la recerca del sexe i l'amor d'una dona divorciada de 50 anys que intenta refer la seva vida sentimental. A Movistar Plus tindràs l'oportunitat de veure la segona temporada d'Outlander Sangre de mi sangre i la sisena temporada de Slow Horses a Apple TV, una nova entrega que torna a comptar amb Gary Oldman al capdavant d'un repartiment coral ple de cares conegudes. Disney Plus estrena aquesta setmana City of Blood, una sèrie ambientada en un Berlín futurista dividit entre uns pocs privilegiats que viuen sota una cúpula climatitzada. Acabarem aquesta setmana Filmin, que estrena la segona temporada de la comèdia Suck Brave Girls, una de les sèries estrella de la BBC, esbojarrada i irreverent, que segueix la vida de dues germanes, la Josie i la Billy. Abans de tancar, però, la nostra felicitació a Javier Calvo i Javier Ambrosi per la seva darrera pel·lícula, una pel·lícula que competia davant dels Oscars, al costat de Los Domingos, de Alauda, Ruiz de Arzúa i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen. La Bola Negra ha estat, doncs, la pel·lícula triada per Espanya per competir a la propera edició dels Oscars. La Bola Negra és una fantasia històrica al voltant de la Guerra Civil, la figura de Federico García Lorca, una pel·lícula que reivindica la memòria històrica i la llibertat sexual, que arriba, com va passar amb Sirat l'any passat, amb l'empenta d'un bon premi a la millor direcció a Cannes. Amb els Javis i la seva Bola Negra, ens quedem avui. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.

0: Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la festa major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els Diets, els Catarres, banda neon, diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb l'esbúrguer de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
2: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Cim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys després d'una persecució que va començar a Blanes i va acabar a Palafolls. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda, quan una patrulla de la policia local de Blanes va veure com el conductor accelerava i fugia. Han detectat els agents.
2: En una enquesta, més de 160.000 lectors, la revista de música New Musical Express va nomenar John Lennon com la icona definitiva del rock. No està gens malament triat. Atenció a qui va quedar en segon lloc. Doncs va quedar l'exlíder d'Oasis, Liam Gallagher, que va quedar en segon lloc, seguit per David Bowie, totalment injust, de veritat. I posteriorment, perdoneu-me, fans d'Oasis, però...
1: Alerta per pluja extrema al Mediterrani. Els experts alerten de l'arribada d'episodis de pluja extrema a partir de la setmana que ve i a l'octubre a la Mediterrània a causa de l'alta temperatura del mar.
2: Ara no sé si va ser Zapatero o si va ser el de les xuxes.
1: No, va ser Zapatero.
2: Va ser Zapatero, que cadascú tenia la seva, eh?
1: Sí, que deia que un cafè valia, què, 60 cèntims?
2: Sí,
1: no sé què.
2: Sí, clar, i després va haver de rectificar. No, claro, en la Moncloa, claro, en la cafeteria de la Moncloa, clar. Això va ser, va ser molt bo, perquè li van dir, xato, surt
1: no
2: al carrer i demanes
1: real.
2: Un cafè. L'univers dels Looney Tunes es planteja una vegada més l'eterna persecució del Coyote sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar l'empresa Acme.
3: Atrapar Correcaminos. Patines cohete marca Acme.
4: ¿Y qué hay de nuevo, viejo?
0: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Apicolejat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
3: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
4: Tornem a activar la cançó de la setmana després de les vacances de l'estiu. Protagonistes, himnes dels 80 del pop espanyol, representants de la generació X. En proposaven 3, La fuerza del destino de Mecano, que ha quedat en tercera posició amb un 22%, Les 100 gaviotes, de Duncan Du amb un 32%, i la tercera proposta i guanyadora, Aquest lobo hombre en París, el mític èxit de La Unión amb un 46%. La Unión, una banda superestrella formada l'any 82 amb la veu inconfusible de Rafa Sánchez, publicava l'any 1984 l'àlbum Mil Siluetes. Un àlbum que, entre d'altres èxits, incluïa aquest Lobo Hombre en París, una metàfora profunda sobre la soledat, basada en un conte original de Boris Vian, una història sobre el mite tradicional de la licantropia, que va aconseguir ser número 1 de vendes durant 9 setmanes consecutives i un disc d'or a Espanya. Aquest Lobo Hombre de la Unión va ser classificat per la revista Rolling Stone en el número 61 de les 200 millors cançons del pop-rock espanyol. I després de l'estiu i gràcies al 46% dels teus vots, passa a ser la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Nou hombre en París a la Unió. Gràcies al 46% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al Castell d'Hostalric i del Mercat d'Alimentació i Artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
0: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
2: I quina sort tenir el Maresme.
0: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
2: Ja et vull tenir el meu cos.
0: Fira de Calella i l'Alt Maresme. Tota la programació a firadecalella.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys després d'una persecució que va començar a Blanes i va acabar a Palafolls. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda, quan una patrulla de la policia local de Blanes va veure com el conductor accelerava i fugia. Han detectat els agents.
2: En una enquesta més de 160.000 lectors, la revista de música New Musical Express va nomenar John Lennon com la icona definitiva del rock. No està gens malament triat. Atenció a qui va quedar en segon lloc. Doncs va quedar l'ex-líder d'Oasis, Liam Gallagher, que va quedar en segon lloc, seguit per David Bowie. Totalment injust, de veritat. I posteriorment, perdoneu-me, fans d'Oasis, però...
1: Alerta per pluja extrema al Mediterrani. Els experts alerten de l'arribada d'episodis de pluja extrema a partir de la setmana que ve i a l'octubre a la Mediterrània a causa de l'alta temperatura del mar.
2: Ara no sé si va ser Zapatero o si va ser el de les xuxes.
1: No, va ser Zapatero.
2: Va ser Zapatero, és que cadascú tenia la seva, eh?
1: Sí, que deia que un cafè valia, què, 60 cèntims?
2: Sí, no sé què. Sí, clar, i després va haver de rectificar, no, claro, en la Moncloa, claro, en la cafeteria de la Moncloa, clar. Això va ser,
1: va
2: ser molt bo, va ser perquè
1: èpic.
2: Li van dir, xato, surt no al carrer i demanes un cafè.
3: L'univers dels Looney Tunes es planteja una vegada més l'eterna persecució del Coyote sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar l'empresa Acme.
4: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
5: ¿Y qué hay de nuevo, viejo?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
4: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys després d'una persecució que va començar a Blanes i va acabar a Palafolls. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda, quan una patrulla de la policia local de Blanes va veure com el conductor accelerava i fugia. Han detectat els agents.
2: En una enquesta més de 160.000 lectors, la revista de música New Musical Express va nomenar John Lennon com la icona definitiva del rock. No està gens malament triat. Atenció a qui va quedar en segon lloc. Doncs va quedar l'ex-líder d'Oasis, Liam Gallagher, que va quedar en segon lloc, seguit per David Bowie, totalment injust, de veritat. I posteriorment, perdoneu-me, fans d'Oasis, però...
1: Alerta per pluja extrema al Mediterrani. Els experts alerten de l'arribada d'episodis de pluja extrema a partir de la setmana que ve i a l'octubre a la Mediterrània a causa de l'alta temperatura del mar.
2: Ara no sé si va ser Zapatero o si va ser el de les xuxes.
1: No, va ser Zapatero.
2: Va ser Zapatero, és que cadascú tenia la seva, eh?
1: Sí, que deia que un cafè valia, què, 60 cèntims?
2: Sí, sí, clar, i després va haver de rectificar, no, claro, en la Moncloa, claro, en la cafeteria de la Moncloa, clar. Això va ser, va ser molt bo, perquè li van dir, xato, surt al carrer i demanes un cafè.
3: L'univers dels Looney Tunes es planteja una vegada més l'eterna persecució del Coyote sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
4: Atrapar Correcaminos. Patines cohete marca Acme.
5: ¿Y qué hay de nuevo, viejo?
0: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar. JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes.

0: 13,90 € al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
2: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
3: Aquesta setmana ens centrem amb les...
4: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
5: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
3: Moltes coses.
6: Mira, mira, escolta, escolta.
4: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
6: No, l'última vegada fa 18 anys.
4: 18 anys!
3: Moltes coses.
7: Catalunya escriu al líder a les sol·licituds de residència i
8: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
9: És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
4: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
10: Hola, sóc la Lilipa. Comencem a jugar!
11: Ah, un altre cop l'extinció, no!
1: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar. Et busco
2: i t'aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Quan ha de durar l'amor, qui té la resposta que sembla que...

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te
1: aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

baby girl, baby girl. Oh.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu, per poder mirar-nos.